0: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp. A peu de camp.
1: La Unió Esportiva Rubí continua sense trencar la permanència a Lliga Elit. Una nova jornada li arribarà diumenge amb opcions a tot. Reben el Prat a Can Rosés i a Ràdio Rubí t'explicarem tot el que passi. Tornen al seu horari de diumenge al migdia.
0: A peu de camp. Tots fem esport.
1: A Ràdio Rubí els dilluns toca country.
2: I was all but 22, I think at the time.
1: Country que el pots gaudir amb un bon whisky.
3: Jack Daniels, Johnny Walker, George Dickel, Jim Beam.
1: Whisky que el pots combinar amb una bona dosi de pop i rock. Que no perdis l'últim tren de la millor música. Musical Express, els dilluns de 9 a 10 del vespre amb Francesc Vila.